0: prayers,
1: in prayer,
0: in prayer,
1: and as I cry, and as I cry to the God,
0: to the God
1: of all justice,
0: of all justice,
1: of all justice,
0: oh God,
1: let time,
0: let time,
1: be restored,
0: be restored,
1: lift up prayer.
2: I'm not going to be able to do that.
0: Bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada b